0: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Alerta roja per calor i nivell extrem de risc d'incendis forestals en la Comunitat Valenciana. Bona vesprada. Sanitat ha decretat també l'avís roig per temperatures que poden ser molt altes en municipis de 24 comarques del nostre territori. En seguida els contem tota la previsió per avui i el que queda de setmana. També parlarem d'agricultura, entre altres assumptes, d'este 19 d'agost, que són notícia al nostre territori. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. El vent de ponent previst per avui farà que les temperatures tornen a disparar els termòmetres en la Comunitat Valenciana. Ja ho estan fent. L'Agència Estatal de Meteorologia ha llançat per a esta jornada 3 avisos rojos per perill extraordinari derivat de temperatures màximes que poden arribar als 42 graus en el litoral nord d'Alacant, els 43 en el litoral nord de València i superar els 44 graus en el litoral sud de València. Alejandra Carrillo.
3: Encara que l'episodi de temperatures extremadament altes afectarà previsiblement a les províncies de València i Alacant, no es descarta que s'estenga al sud de Castelló i que es prolongui fins al divendres, com ha confirmat a Onda Cero el delegat de AEMET en València, Jorge Tamayo.
4: Miércoles, jueves, puede que parte del viernes vamos a tener una situación de vientos de poniente, especialmente en la provincia de Valencia, con temperaturas muy altas, puntos relativamente próximos a la zona de costa, incluida la propia ciudad de Valencia, por ejemplo. Entonces, estas situaciones con temperaturas altas, vientos y humedades muy bajas, pueden ser de un alto riesgo para la generación de incendios forestales.
3: Temperatures que també són molt altes al mar Mediterrani, encara que, segons ha explicat Tamayo, no és l'única condició per a que, de cara a la tardor,